0: és un èxit.
1: 40. Sona als 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

0: Com està?
1: Els teus artistes preferits sonen als 40.
0: Me faltes tu.
1: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Wong BCN.
0: 93.9.

0: Happy Daddy Yankee amb aquest matí. Bon dia. I és que ho estava explicant abans a través del meu directe de TikTok, doncs que jo sóc una persona que matina no matina moltíssim, però és que des que vaig tornar de Vietnam, és que jo m'aixeco a les 6, per exemple, una cosa que no m'havia passat abans. El que sí que he passat molt per aquí i estem en bona companyia per començar fins a les 2 és Dràcula amb el remix de Jenny.
1: Als 40. Laia Partida.
0: I també matinem al costat de Dani Fernández amb Disparos i espera, també Manuel Turizo per Un Pendejo No Se Llora i moltes més que després escoltem.

camins, somnis i promeses. Sopa de Cabra, Su i Mon DJ. En aquest matí que estem compartint només portem 19 minuts i jo estic molt ben acompanyada aquí de tu, amb un cafè al costat, que si no és que no sóc persona, però jo crec que ara sí, ja és el moment de ballar, d'animar-nos, d'obrir els ulls, perquè arriba aquesta combinació petita. Anna Mena, Lola Índigo i aquesta cançó que ja tenia preparada des del desembre. Sí, sí, els amics de l'Anna Mena li deien «Esto es un palazo, esto es un palazo, l'has de treure» i és una realitat aquest estiu 2026 per a poner-la de moda. Niño.

0: a Nova York, em fliparia, eh? No sé tu, potser estàs pensant, no, Laia, és que jo ja he anat a Nova York, no? L'any passat o aquest any, aniré a Nova York. Doncs em porta'm. Jo crec que puc entrar a la teva maleta perfectament. I més perquè he tornat de vacances i jo tinc un peu com de dir, si algú em diu que marxi de vacances a la Graciosa on sigui, jo aniria. El que sí que anem és a escoltar ara mateix a Love Me Not de Robin Leney.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: Hi ha moltes ganes també d'estar acompanyadíssima de Merreus, de Danny Ocean o també de la nostra Taylor Swift.

brutalíssim recordar aquest happy. Me'n recordo quan van ser l'aniversari dels meus pares que van fer 40 i vaig agafar aquesta cançó, la vaig gravar de la ràdio i la vaig posar en un vídeo així cutre, però em va quedar espectacular. Jo en aquell moment tenia 12 anys i mira, ja estava dit en vídeos. El que sí que farem ara en 2026, en aquest 2026 ballarem la mini de la Villa, cançó que segurament ja estàs ballant. Mira. I que ens hipnotitzarà. En breus, el connecto amb Ryan Castro i

0: Hoy, en día, la patata por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En serio, muy bien. Día.
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Entre festivales, música en directo y miles de personas compartiendo la misma emoción, este verano en Repsol en escena está siendo un no parar. Repsol ha impulsado algunas de las paradas indispensables del año como BBK Live o Festival Internacional de Benicassim. Y continúa con las giras de Dani Fernández, Marlon 21 e Iván Ferreiro. Porque cuando unimos energías, la música gira.
4: En Alcampo, del 13 al 16 de agosto, tienes el melón verde entero granel a 0,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
7: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
8: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molà, amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
9: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
10: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: La platja del Bogatell de Barcelona... tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.

La Villa de Ryan Castell de Capo i també posant-me a prova jo mateixa a l'estudi dels 40 ballant aquesta cançó perquè pensava que se m'havia oblidat la coreografia, però és inevitable ballar-la. Aquí tenies aquesta cançó que es va fer a la casa de Ryan Castro i per això aquest nom que estàvem escoltant aquí a la ràdio dels èxits. Els 40. I és impossible oblidar-nos una cançó que ha sigut història també del pop. Katy Perry, California Girls. I també, no t'oblidis d'escoltar a les 11 cançons com La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo.

0: Portem una hora per aquí amb aquests dos màquines. Mira, aquí que està parlant Elvis Crespo i també Quevedo.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: I estem ja 14 d'agost. Què passava en teoria ahir, dia 13? Doncs alguna cosa passava amb Quevedo, després de la disfressa que ens va presentar als carnavals de Salvapiba. Doncs què posava la data del 13 d'agost? Finalment, què hem tingut de Quevedo? Ahir, dia 13, només un vídeo, a través del seu TikTok amb el seu nou bigoti. Suposo que aquesta era la sorpresa.
2: Els 40... Laia Partida.
0: I no sé si és sorpresa per tu, però per aquí et deixo per començar aquesta nova hora, l'Olivia Dean, amb So Easy.

0: des de Mallorca. Aquí tenies a Maria Jaume amb el seu Festa i Drama. I ho explicava ahir per la gent que m'estava escoltant als 40, i és que a mi m'encanta la festa, el drama, l'aventura, tot. Jo quan surto de festa és com festa i drama, literalment. També alguna batxata sí que cau, i potser si és la batxata de Romeo Santos i Prince Royce, em trobis també cridant quan el DJ posa aquesta cançó. Doncs aquí la tens, del seu Better Late Than Never.
1: Als 40, Laia Partida.
0: I també per aquí no només ballarem bachata, sinó també que escoltarem musiquita ligera, música ligera, o també Mr. Know It All, novetats al costat de Teddy Swims. No te la perdis.

Mr. Know It All. És la cançó que teníem aquí escoltant del meravellós Teddy Swims, que quina veu ens va portar als Music Awards del 2024. Doncs tornen els premis a Barcelona, It's the Final Countdown, ja comptant els dies, o també comptant els minuts segons ara mateix per portar-te aquesta cançó de Drake. Quan estava encara el musical, eh? Aquesta que diu One Dance. I encara me'n recordo, que jo l'utilitzava moltíssim, la ballava i la cantava. Era com la villa de Ryan Carson de Capo, però fa uns anys enrere.

0: un altre artista que també l'hem pogut veure amb un tratge vermell, també amb els seus cabells pels rojos, és la Shakira, aquesta que ens va fer al Mundial 2026 amb la seva cançó de Dai Dai. Tema que escoltem en uns minuts si m'acompanyes aquí als 40. T'estàs preguntant, però quina és la cançó de Dai Dai? Per si encara no l'havies escoltat, molt improbable també, doncs aquí la tens. Doncs let's go, continuem aquí als 40, en breu també amb el Burn Up Boy, Dai Dai.
1: Hoy, en día, la patata por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En serio, muy bien. Día. Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
2: En Alcampo, del 13 al 16 de agosto tienes el lomo de pez espada a 11,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Alcampo sales ganando.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories sense viure-ho en directe. La nit de dilluns 17 al 18 d'agost, a partir de les 12 de la nit, on estarem? Doncs a Mollet del Vallès, al parc de Can Mulà. Amb els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida, i amb els teus DJs, el meu company Uri Mora, i també jo mateixa, Laia.

0: Barcelona, 93.9.
1: Tothom em mira i ningú ve.
2: Gaudeix del Festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Lala Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost.
3: I tu bailando.
2: Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
4: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
5: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
6: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN. Oh.

vam escoltar el Si antes t'hubiera conocido, no? Parlant de qui hubiera sido. I és que potser la Karol G encara està enamorada amb aquesta cançó que ens va portar a l'estiu, però és que hi ha una persona que ho té molt clar amb el seu missatge, dient vamos en 5 idiomes diferents. I aquí la tens, amb la seva cançó del Mundial, ho va gravar a Brasil per tornar els records al 2014, i això es diu Dai Dai, per tancar aquesta hora de les 11.

0: és que m'estava rient jo sol aquí a l'estudi dels 40 en aquesta nova hora de les 12 d'aquest migdia, perquè és que es va quedar gustíssim, Rosalia, amb aquest look i també amb aquest La Perla. Només li calia dir que era un il·luminau, no? Pel tema del look, bueno, en fi. Seguim per aquí amb el Bachatón de la L, amb Lola Índigo i Lucho Recap.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Que ells sí que es van il·luminar i van fer un tros de tema, una gran col·laboració, aquests dos que es van fer amics també, perquè es van treure el carnet de conduir junts amb la seva L. Doncs continuem aquí a la ràdio dels èxits.

0: Estàvem escoltant això tan guai de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. I us veig poc entretinguts, durant aquest matí, perquè el dilluns sortegem un iPhone 17 Pro. I què has de fer? Doncs ara mateix agafa el teu mòbil, a la mà, i penja un stories amb aquesta cançó que estàvem escoltant del ventilador. Què has de fer? Etiquetar a @els40 i també a Búhos per poder ser un dels guanyadors aquest dilluns.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Això mateix, Si no s'enfadaran, Ryan Castro i Capo. Penja el teu stories amb la cançó del ventilador i ara escoltem també aquesta, de la Villa.

0: that I made you love me. I aquesta és molt fan de la Rihanna. A una entrevista va confessar que escolta l'àlbum Anti tots els dies de la seva vida. I va dir també en broma que necessita nova música per la part de la Rihanna. I doncs, a veure, doncs si porta més coses, que el seu marit ha dit que està sempre a l'estudi. Aquesta la tens, Rihanna, parlant d'ella. Portem el seu Diamonds. Diamonds.
1: Shine bright like a diamond.

als 40. Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. 40, els 40, tots els èxits.

M'encanta el riure del final d'Anna Mena. I per què? Doncs perquè jo crec que ella és molt feliç amb aquesta cançó, amb aquesta col·laboració. Ella sabia, l'Anna Mena, doncs, que compartiria això amb la Mimi. Diu que ella volia 100% a la Lola Índigo amb aquest petit Oa. I nosaltres volem, jo mateixa vull continuar amb tu, aquí als 40. Als 40, són sexys. Per exemple, Maroon 5 i amb aquest She Will Be Love. També estimarem temes com La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. A la 1.

0: más sabrosa.
1: Última, darrera amb tu aquí, compartint avui divendres, que se sent diferent, eh? Jo sé que saps què passa aquí a l'estiu, encara que estigui treballant, jo no sóc conscient que és divendres. Encara em penso que és dilluns, que és dimarts, no? Aquestes cosetes de l'estiu. Cosetes d'estiu també que tenim per aquí preparades és aquest remix de la Jenny, que sé que us encanta. Això que es diu Dràcula.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
1: I una cosa que us encanta són les cançons de l'Aitana. Fa una estona em preguntau, però avui quina cançó posaràs de l'Aitana? No és posaràs Superestrella 6 de febrero, no. Quines cançons de l'Aitana? Doncs teniu la resposta. En breus també et connecto amb Segundo Intento, de l'Aitana. També Shakira, BL, amb el Gotu, o Stay With Me, de Sam Smith.

0: Sempre acostumats a que Saxeni porten aquesta part com més festiva, no?, de passar-s'ho bé. Doncs a mi, quan em van posar per primera vegada aquesta cançó que es diu Els ulls que et mirin, doncs em vaig posar molt tendre, perquè és una cançó molt bonica i amb un significat molt real. Doncs que has de buscar una persona que et miri d'aquesta manera, com expliquen, com aquest Romeo Santos i Prince Royce.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Quan vaig anar al seu concert a Barcelona es miràvem, doncs, aquella cosa de dir, estem treballant junts, no? Quina nostàlgia d'haver estat aquí regnant amb la bachata, o també amb aquest tema de Dardos, el seu Better Late Than Never.

0: aquí tenia el Girlfriend en aquest hora de la 1:42, ja queda menys aquí per donar pas al Pau Garcia, però en breus també et posaré doncs bones cançons com The With a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars o Fever Dream d'Alex Warren. Parlem, però com sempre, queda't una estona més aquí a la ràdio dels èxits.
1: ¿Se llamará Los 40 porque hay 40 personas detrás del micro?
2: Hay cosas que no sabemos tipo directo, pero lo que sí sabemos es que con la fórmula coche-casa de Línea Directa juntas tus seguros de coche y hogar y ahorras.
1: Muy bien formulado.
2: Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en ràdio.
5: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
6: dofins,
5: lleons marins i el nou Adventure Splash.
6: Si esteu grans, plens d'emoció.
5: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
7: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
8: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
11: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness. Mi cuerpo, mi planeta.
12: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
13: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laborant Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: Pau, tu com et veuries fent de Bruno Mars, per exemple, cantant el David Tasman?
1: La veritat és que no, eh?
0: No has fet teatre ni musicals? No.
1: Jo el que vulguis, però...
0: Mira, jo he fet musicals, però és que no se'm donava això de cantar. Em posaven el corus. Llavors Lady Gaga no seria tampoc, eh?
1: Home, és que David Tasman... No.
0: Però som locutors, nosaltres.
1: Sí, aquí estem.
2: Els 40... Laia Partida.
0: Doncs jo marxo de cap de setmana, però deixo a tu, Pau. Veritat?
1: Fins a les 6 de la tarda, aquí.
0: Vinga, a tope. Adeu. Ens trobem dilluns.

0: És la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. I a principis d'any es va estar especulant moltíssim sobre una de 64 amb ni més ni menys que el Bad Bunny. Bueno, com acaba això? Perquè encara no l'hem vist d'aquesta sessió, eh? Va, que així comencem aquesta nova tarda d'èxits, en aquest cas d'aquest divendres 14 d'agost, on passarà Harry Styles, Anna Mena i Lola Índigo, o ara ella.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I qui és ella? Doncs ni més ni menys que Olivia Dean. Passa'm això que es diu So Easy to Fall in Love. Va, molt bona tarda.

És inigualable, del Max Navarro, que ens va presentar el passat mes d'abril als 40 Primavera Pop i des de llavors no ho ha parat de parar amb aquest tema clar. I va, que res, per aquí, Dani Fernández, amb el seu Me has invitado a bailar. També el més nou de Teddy Swims o la relíquia de la Rosalia. Però abans d'arribar el Nana Mena i la Lola Índico.

És el Teddy Swims i el seu Mr. Know-it-all, que passarà de gira pel nostre país amb el seu dia Glitour l'any vinent, però no vindrà per Barcelona. Però sí que vindrà a Barcelona són els Morat, que vindran el 16 i el 17 d'octubre, i ara passen per aquí amb el seu Como te atreves.

Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Veus a la...

0: que ve sona la Villa de Ryan Castro i Capo. I es diu així perquè és on va sorgir aquesta col·laboració, ni més ni menys que la casa de Ryan Castro. I amb ells tanquem aquesta hora de les dues, però no et preocupis, perquè en res et porto molt més amb Quevedo i Elvis Crespo, la Graciosa, també el Bachatón de L.L. de la Lola Índigo i el Lucho Recap, però abans tanquem aquesta hora de les dues amb Cake by the Ocean. Va, a ballar tots!
1: Els 40... Pau García.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Y es que la graciosa, la vida es més sabrosa, eh? Són Elvis Crespo i Quevedo amb La Graciosa, des de la primera posició de la llista més important de tot el país. Veurem què passa demà. Va, així comencem aquesta segona hora d'aquesta tarda d'èxits de divendres. Ja és 14 d'agost, són les 3 de la tarda, i en res, per aquí la Taylor Swift, el Manuel Turizo, o ara la Lola Índigo i el Lucho Reca. I és que es van conèixer traient-se el carnet a conduir, van dir, mira, anem a fer una cançó, i ha sortit aquesta meravella de cançó que està a la tercera posició aquesta setmana. És El Bachatón de la L. Molt bona tarda.

0: que sona el ventilador de banda neon Buos i Mont DJ. I atenció, perquè si vols un iPhone 17 Pro, dilluns en sortegem un entre totes les històries que publiqueu amb aquesta cançó, el ventilador de Buos i banda neon, on ens etiqueteu a nosaltres, @els40 i @buosoficial. I va, Carles, per aquí passa a Efecto Pasillo amb el seu Pan i Mantequilla, o ara també el Romeo Santos i el Prince Royce.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Va, que anem a ballar una mica de batxata amb aquests dardos que ens van visitar amb el seu Better Late Than Never Tour al juliol i van petar moltíssim. Va ser increïble. I va, que endres també Indeciso de J Balvin o moltes més. Així que ara balla aquesta, eh?

Que són el so més nou de l'Ariana Grande. És Hate That I Made You Love Me, sonant aquesta setmana des de la 20a posició de la llista més important de tot el país. I bacanes per aquí, mi refe de BL i Yo Mean The Drums, també Opa Light de Taylor Swift, però abans d'arribar Efecto Pasillo, amb això que es diu Pan i Mantequilla.

És la Katy Perry i el seu I Kiss Sucker. Són aquí, als 40. I va, que ara es ballem amb el Dai Dai de Shakira i Barnaboy, que sonava per aquí, pels 40. O també el Resby amb el seu Tuba Sinfab. Tot això i més aquí. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... No em revisa el ventilador. Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9. El web dels 40 en català, els40.cat. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... No em revisa el ventilador. Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

0: que és una col·laboració entre Shakira i Barnaboy en aquest Dai Dai. La cançó, doncs, amb la que comencem... No, amb la que acabem aquesta hora de les 3, però ja estem a divendres, eh? Però comencem en res l'hora de les 4. Mira, m'està donant... És que avui estem de divendres 14 d'agost, dia en res. Mira, Laila, you love me... Mira, deixaré de parlar ja, eh? Ara set right to the rain. Mare meva...
1: Pau García.

0: És la Bizarra Music Session 0 de 66, ni més ni menys que amb el Daddy Yankee. Va, que així comencem aquesta hora de les 4, on sonarà No Beginning, també el Try de la Pink, o Petito, Adana Mena i Lola Índigo. Però abans ens anem amb Tame Impala i Jenny, que passen per aquí amb això que es diu Dràcula, el Jenny, és el remix de la Jenny.
1: Els 40. Pau García.

És Try the Pink, un temacle del 2012 que recuperam en aquesta tarda de divendres. Va, que estem engegant els motors del cap de setmana i en res ho fem amb Petito, Adana Mena i Lola Índigo. Però abans arriben al Ginestà amb el seu Mua Mua Mua, una cançó que està inclosa en el seu darrer àlbum que es diu Gira tot igual però diferent.

que són aquest Love Me Not de la Ray Villanay, que aquesta setmana és l'entrada més forta de la llista més important de tot el país, del del 40 a l'1. I va, preparat que en res, et punxo per aquí el De Paul amb el seu En unos años, o també Treat You Better, del Shawn Mendes. Però abans arriba la Vitxia amb això que es diu The Nights.

Els 40, tots els èxits. Connecta amb Els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres...

És la villa de Ryan Castro i Capo. I no sé si sabies que es diu així perquè es va fer a la villa ni més ni menys del Ryan Castro, és a dir, a la seva casa. A veure, tanquem aquesta hora de les 4, però no et preocupis perquè en res et porto molta més música a partir de les 5 amb la

0: versió de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. Y colabora al Nitbus DMB.
2: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
3: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
2: Mardel, dulces de leche, alfajores...
3: En tus postres o como snack a cualquier hora.
2: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
6: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
5: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
6: El pla perfecte és a Mataró Park.
5: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
7: El ventilador a tope. I tu sin dormir.
8: ¡Qué calor!
7: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molar, amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a car.

És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo com a número 1 per quarta setmana no consecutiva. Veurem què passa demà en un nou repàs del 40 a l'1. Va, que així comencem aquesta darrera hora que t'estaré acompanyant. Soc en Pau García i és tot un plaer punxar-te tots els èxits fins a les 6 de la tarda com la Perla o el Hawaii del Maluma. Però abans d'arribar, la Olivia Dina, això que es diu So Easy to Fall in Love, és candidata a entrar a la llista.

0: És One Last Time d'Ariana Grande, un tema clar del 2014. I ara arriba l'estiu Ets tu, la cançó de la darrera guanyadora d'Eufòria, que la veurem damunt l'escenari dels 40 Poble Mercè el pròxim 25 de setembre. I no estarà sola perquè també vindran Búhos, Saxeni, Miqui Núñez i un altre nom que encara falta per dir, que serà èpic. Així que ben atent a les nostres xarxes socials.
1: Els 40. Pau García.

És el Teddy Swims amb el seu Mr. Know-it-all, que estarà de gira amb el seu Diagli Tour pel nostre país, però no vindrà a Barcelona, només passarà per Madrid. I va quedar per aquí el Sincericidio del Leiva, o també Dai Dai de Shakira i Burna Boy, però abans Ellie Goulding i això que es diu Love Me Like You Do.

I atenció, perquè si voleu viure una aventura emocionant en família, aquest estiu heu d'anar a Port Aventura Park, la nova atracció Macamano Jungle Trek, que és un camí ple d'aventures amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans enmig de la Polinèsia. I perquè pugueu explorar la selva amb tota la família, avui us donem l'oportunitat d'anar-hi. Si ara mateix truqueu al 933-44-1413, repeteixo, 933-44-1413, i guanya qui truqui més ràpid. Només a

l'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: És Dime Dónde Estás, de l'Àlvaro de Luna. Allà on siguis o on vagis, doncs mira, disfruta moltíssim d'aquest cap de setmana a tope. Va, i així acabem aquestes hores, aquestes 4 hores de ràdio, però els èxits segueixen amb el Jesús Taltavull, que et continua punxant tots els èxits fins a les 8 de la nit. Nosaltres ens tornem a escoltar diumenge, des de les 10 i fins a les 2. Adeu, que vagi bé.
1: Els 40. Pau García.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
2: No em revisa el ventilador.
0: Pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Pop La Mercè. Va, afanya't, participa!
3: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Bien, un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro, podràs guanyar regals i a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresquet a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa...

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

És a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.